0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: El grup d'estudis cubellencs Amics del Castell torna a tenir un paper actiu en la festa major d'aquest any. El seu president, Joan Vidal, ha detallat en una entrevista a Ràdio Cubelles les propostes principals de l'entitat per aquests pròxims dies, que inclouen, d'una banda, el retorn del cantautor occità Jordi Vidal a la plaça de la Vila i també un emotiu homenatge a Salvador Fonoll, destacat activista cultural de Cubelles, que es farà el dimarts 18. Després que l'any passat hagués d'actuar dins de l'església per motius d'agenda, el cantautor Jordi Vidal torna al seu escenari habitual a l'aire lliure, a la plaça de la Vila. El concert serà aquest diumenge 11:15 de la nit. Jordi Vidal, que resideix habitualment a Occitània, però passa els estius aquí al Garraf, oferirà el seu repertori de versions de cançó francesa i catalana, interpretant temes de Jacques Brel, Georges Brassens, Lluís Llach o Sau, entre d'altres.

0: altres. Com ha destacat Joan Vidal, president dels Amics del Castell, en Jordi Vidal atrau força públic.
1: Cada vegada que actua, la plaça de la Vila està plena. L'any passat l'església parroquial estava plena, que per cert, amb aquella calor que feia, que des de fa 2 o 3 anys que no hi ha aire condicionat a l'església, va quedar com si s'hagués dutxat. I com que doncs, és una persona doncs, que ho fa bé i que, a més, atrau públic, un públic diferent, doncs, podrien ser d'altres actes, però atrau públic, doncs tornem a portar Jordi Vidal. I el portem per la Festa Major perquè resulta que ell viu a Occitània i només el portem portar en aquesta època, que és quan ve a passar 3 setmanes aquí a Vilanova des de fa molts anys, perquè també actua a la Festa Major de la Geltrú, potser fa 20 o 25 anys que actua cada any.
0: L'altre acte organitzat des del grup d'estudis covellencs Amics del Castell serà dimarts que ve, 18 d'agost, a les 8 del vespre, amb la col·locació d'una placa de record a la façana de la casa on va néixer Salvador Fonoll Carbonell, concretament al passatge de la Soledat. Aquest acte coincideix amb el 20è aniversari de la tràgica mort de Salvador Fonoll i vol reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, una iniciativa proposada pel soci de l'entitat Salvi Alba i que ha acceptat la família i l'Ajuntament i que comptarà amb un acompanyament especial aquest dimarts, la presència de la geganta Assumpta, tal com ha confirmat Joan Vidal.
1: Després també hem aconseguit que, tot i que els gegants ara estan a l'hospital perquè van caure i tant, estan en reparació, que a més els geganters, la majoria estan de vacances, però hem aconseguit que algun dels geganters que estaran per aquí a Cubelles aquests dies, un d'ells, el net del Salvador Fonoll, el Guillem, doncs hem aconseguit doncs, que portin la geganta allà, la presència de la geganta doncs, també farà patxoca, tenint en compte que ell era especialista en fer ballar l'Assumpta.
0: Finalment, des dels Amics del Castell, també han recordat que ja es pot consultar l'habitual separata inclosa dins el programa de Festa Major. Aquest any es tracta d'un treball titulat Evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025, que l'ha redactat en Pere Vives a partir de fotografies aèries de l'Institut Cartogràfic. Un estudi que mostra la gran transformació del litoral cubellenc que va passar de ser una zona de conreus i salines, després va ser una zona turística amb càmpings o xalets, fins a acabar com l'espai urbà més residencial que hi ha actualment. Ja estan obertes les inscripcions per participar en la trepitjada de raïm de la Festa de la Verema. Entre els actes més habituals de la programació destaca la trepitjada de raïm, que serà el divendres 4 de setembre, després de la inauguració oficial de la que serà ja la 39a Festa de la Verema. Amb motiu d'aquesta activitat, l'Ajuntament ha aprovat les bases que regulen la participació dels infants que vulguin convertir-se en trepitjadors i trepitjadores. Hi poden participar nenes i nens que tinguin entre 7 i 9 anys. La participació està limitada a un màxim de 6 infants que tindran l'oportunitat de protagonitzar aquest acte simbòlic que recorda una de les pràctiques tradicionals vinculades a l'elaboració del vi i al passat agrícola i vitivinícola de Cubelles. La inscripció és gratuïta i es pot formalitzar fins al 31 d'agost mitjançant un formulari habilitat al web municipal cubelles.cat o també presencialment al Centre Social Joan Roig i Piera. En relació a la programació musical de la Festa de la Verema 2026, prevista pel divendres 4 i el dissabte 5 de setembre, aquest any l'Ajuntament ha optat per oferir concerts amb grups de versions totes dues nits. Divendres hi haurà una banda de tribut a ABBA i també actuaran Los Fugados de Alcatraz, que toquen cançons dels 80, 90 i 2000. I el dissabte, en primer lloc, la xaranga Distracció amenitzarà el que és el vespre, i ja de cara a la nit a l'escenari pujaran d'una banda el grup de versions Les Loques del Panda i després el grup La Nit del Canet, que versiona grups del panorama català. Tot això és el que per ara s'ha fet públic ja del que serà la Festa de la Verema, que arrencarà el divendres 4 i el dissabte 5 de setembre. El síndic de Greuges ha tramitat 16 queixes i actuacions relacionades amb l'Ajuntament de Cubelles durant el 2025. En 9 d'aquests casos s'ha detectat una actuació irregular per part de l'administració cubellenca, segons es recull en l'informe anual del Defensor de la Ciutadania. I és que el síndic de Greuges ha publicat recentment un informe anual centrat en la seva activitat a Cubelles. Segons aquest recull de dades, durant el 2025 hi ha hagut un total de 71 queixes i consultes. Les polítiques socials amb 28 i les polítiques territorials amb 24 són les dues temàtiques generals més abundants que han fet arribar a ciutadans de Cubelles mitjançant el síndic. Després de les 31 queixes tramitades pel síndic, 14 han anat dirigides a la Generalitat i la resta a administracions locals, la majoria a l'Ajuntament de Cubelles, però també els consistoris veïns de Cunit i Vilanova i la Geltrú, el Consell Comarcal del Garraf i la Diputació de Barcelona. Pel que fa a les queixes que ha rebut el síndic relacionades amb l'Ajuntament de Cubelles, en 9 casos s'ha detectat una actuació irregular per part de l'administració. Del total de 16 queixes i actuacions d'ofici vinculades al consistori, 5 eren sobre temes de medi ambient i qualitat de vida, 4 sobre urbanisme, n'hi va haver 2 sobre seguretat ciutadana i justícia i 2 sobre administració pública i drets. També s'ha actuat amb un tema d'habitatge, un d'infància i adolescència i un de mobilitat i transports. L'atur registrat ha tornat a pujar a Cubelles durant el mes de juliol. Segons les dades publicades per la Generalitat, l'últim mes s'ha tancat amb 775 persones aturades, que són 17 més que el juny i 41 més en comparació amb el 2025. Després d'acumular els mesos de maig i juny amb descensos de l'atur registrat, Cubelles ha tornat a viure aquest increment d'aturats ara durant el mes de juliol. La xifra, com dèiem, ha crescut concretament en 17 persones més, fins al total de 775. A més, es manté la tendència interanual negativa, que es va acumulant durant tot l'any, i ara hi ha 41 aturats més registrats que els que hi havia tot just fa un any, el 2025, el juliol de l'any passat. Al conjunt del Garraf, l'atur també ha pujat i ara suma 6.929 persones, són 72 més que les que hi havia el mes de juny, tot i que encara el total està per sota de les xifres que hi havia en el juliol d'ara fa un any. En tots els municipis de la comarca s'ha incrementat el nombre de persones aturades durant el juliol, menys a Sitges. A tot Catalunya, l'atur registrat també ha repuntat, però continua en una de les xifres més baixes per un mes de juliol des del 2007. El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha defensat que el sistema econòmic català està generant ocupació i que també crea llocs de feina que considera de qualitat.
2: Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
0: Ara a Catalunya, segons aquestes últimes dades del mes de juliol, hi ha menys de 315.000 persones aturades.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
5: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
0: En el programa de Festa Major hi ha col·laborat un any més el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell, que han elaborat doncs, un dels articles, la separata que es diu del programa de Festa Major, que té relació amb la història del municipi. A més, també tenen algunes activitats incloses també dins del programa d'aquests dies de Festa Major. Per aquest motiu tenim amb nosaltres el president del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell, Joan Vidal. Benvingut a Ràdio Cubelles, gràcies per ser amb nosaltres.
6: Gràcies, bon dia.
0: I bé, en primer lloc parlem d'aquest article, la gent ja té el programa, no?, de Festa Major, ja l'ha pogut recollir, ha pogut veure aquest article. Aquest any a què l'heu dedicat? Qui l'ha fet també l'article i a què l'heu volgut dedicar?
6: Doncs mira, si et sembla, començaré explicant com s'ha gestat això. Resulta que quan vam arribar al mes de maig o així, i el més calent era l'aigua. O sigui, la veritat, confessem que aquest any no estàvem embolicats amb altres temes i no hi havia cap treball en perspectiva, però sempre teníem un comodín que era doncs, fer un, la separata aquesta amb fotografies, ja teníem preparat doncs, fotografies que vam exposar, em sembla que va ser l'octubre de l'any passat, que era Cubelles i la seva platja, i llavors volíem ampliar amb més fotografies aportades per gent que en el seu moment ens va dir: ostres, si jo ho hagués sapigut, doncs a casa tinc fotografies jo també de la platja, dels anys no sé quantos, i teníem aquest recurs. Però llavors, casualment, un dia per internet vaig veure el blog del Pere Vives i vaig veure el treball aquest. Dic: ostres, això seria interessant de publicar. Em vaig posar en contacte amb ell, li ell encantat de la vida, doncs, de que es pogués publicar. I mira, ens va salvar la vida. Bueno, teníem aquest altre recurs, però penso que queda millor doncs, això, per no repetir una altra vegada l'exposició fotogràfica, que sempre és interessant, per altra banda, però pensem que aquest treball doncs, és molt interessant i doncs mira, l'han publicat ara dintre del programa de la Festa Major i després, com cada any, està previst de presentar-lo a part, amb un quadern a part, i que a més doncs, faria una xerrada el mateix Pere Vives amb fotografies noves que té i tal. I així és com es va fer això.
0: Concretament l'article es titula Evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025 i les fotos hem pogut veure que són doncs, aèries, no? La majoria sí. D'aquestes de l'Institut Cartogràfic i es sí. Va explicant una mica el perquè no, d'aquests canvis que ha anat visquent Cubelles. Sí que el paisatge ha canviat moltíssim,
6: moltíssim,
0: no?
6: Moltíssim.
0: Segurament els 100 anys abans del 1946 estava pràcticament igual i en canvi, doncs, amb 50 anys veiem com hi ha un canvi...
6: Sí, no deixa de ser un repàs, en certa manera, de la història de Cubelles d'aquesta època, de l'any 46 fins pràcticament a l'actualitat, doncs que s'ha vist tota aquesta transformació, no? Al principi tot eren camps de conreu, després més endavant hi va haver les salines, després la tèrmica, tot el boom de la construcció fins a arribar a l'actualitat, doncs que està tot pràcticament urbanitzat. I el fet que comenci l'any 1946 doncs és molt fàcil d'endevinar, és perquè la fotografia més antiga que va trobar el Pere Vives és de l'any de 1946 i després doncs, ha anat fent... És un treball doncs, que potser les fotografies es veuen bastant iguals, perquè tu t'hi has de fixar bé, però com que hi ha l'explicació pertinent al peu de cada fotografia, doncs, et guia i t'explica doncs, tota aquesta evolució que hi ha hagut. I bé, doncs, el treball que hem fet aquest any doncs, és aquest, i felicitar el Pere Vives i agrair-li des dels Amics del Castell doncs, que hagi acceptat doncs, de publicar aquest programa que... Doncs penso que a molta gent li interessarà perquè clar, hi ha molta gent que viu a Cubelles actualment i ho he vist sempre com és ara, no? Tot urbanitzat i tal, però hi sorprendrà totes aquestes fotografies de la dècada, sobretot dècada dels 40, 50, fins i tot dels 60, doncs tota aquesta zona doncs, pràcticament sense ni una sola casa. Després va venir els anys 60, doncs, que es va començar a treure el nas... O finals dels 50, més ben dit, amb un xalet que hi havia a primera línia del mar, ara on hi ha l'establiment aquell, el Granier, i que al costat hi ha el restaurant nàutic, allà hi havia el xalet del cònsol del Paraguai, que va ser pràcticament aquell, i després una miqueta més reculat, un altre xalet d'uns estiuejants de Barcelona, que van ser les primeres edificacions que es van fer entre la platja i entre la platja i la via. I bueno, doncs després ja arriben els anys 60, començaria a haver-hi més xalets, hi ha també els establiments hostalers, com és l'hostal el Solimart, que es va inaugurar l'any 1967, després el restaurant nàutic, o l'hostal nàutic, restaurant nàutic, que es va inaugurar dos anys després, el 1969, bueno, tota aquesta evolució, l'arribada també del club marítim, el tombar de la dècada dels 60, o més ben dit, de principis dels anys 70, i bé, doncs fa un recorregut des del torrent d'en Pedro fins al torrent de Santa Maria, que és el límit per la part de Cunit i el límit per la banda de Vilanova i la Geltrú.
0: I sí que, clar, després amb els anys 2000, tota la zona de la Mota i les Salines, com es va transformant, no? Des d'això, que hi hagués una empresa Salines, després un càmping, i al final, doncs, el que és ara, que és zona... residencial, no? D'habitatge i el polígon, sí. I bé, sí, sí que es pot veure tota aquesta evolució i a més això, no?, que explica una mica els motius que van portant a aquests canvis. Molt bé, doncs intentarem parlar també amb en Pere Vives, no?, perquè ens
6: doni la seva visió. Sí, farà una explicació molt més bona que la que estic fent jo.
0: Molt bé. Bé, aquest article, qui el vulgui veure, el trobarà dins del programa de la Festa Major.
1: Sí, que hi ha un QR doncs, que també el pot veure, se'l pot descarregar, bueno, pot anar al blog dels Amics del Castell, doncs, que el tenim penjat allà.
0: També. En digital, també el poden en veure digital, en digital. Exacte. Molt bé, i dins del programa de la Festa Major, a banda doncs, d'aquest article, aquest estudi dels Amics del Castell, també hi ha alguna activitat que proposeu vosaltres, no?, com a entitat. Sí. Quina, què heu proposat aquest any?
1: També el mateix que l'any passat.
0: Sí, no va dir una mica la proposta sempre, de cada any, no?
1: Sempre hi ha un debat a la Comissió de Festes, jo no hi vaig, una companya de la Junta, que sé que diuen, escolta, és que sempre porteu el Jordi Vidal, dic, escolta, digue'ls-hi que el Jordi Vidal no l'hem portat sempre, ha vingut tres vegades, perquè sí que és cert que hi havia dues vegades més que estava anunciat que actuaria, però es va posar malalt. Mm-hmm. Però dic, tu digue'ls-hi que el dia que deixin de portar la Meravella deixarem de portar el Jordi Vidal, no? Perquè quants anys porta la Meravella, no? La Meravella té èxit perquè,
0: des de sempre, no?
1: Perquè doncs, omple els concerts, omple el ball i tal... Però és que el Jordi Vidal passa igual. Cada vegada que actua, la plaça de la Vila està plena. L'any passat l'església parroquial estava plena, que per cert, amb aquella calor que feia, que des de fa dos o tres anys que no hi ha aire condicionat a l'església, va quedar com si s'hagués dutxat. Uh-huh. I com que doncs, és una persona doncs, que ho fa bé i que, a més, atrau públic, un públic diferent, doncs, podrien ser d'altres actes, però atrau públic, doncs tornem a portar el Jordi Vidal. I el portem per la Festa Major perquè resulta que ell viu a Occitània i només el podem portar en aquesta època, que és quan ve a passar tres setmanes aquí a Vilanova des de fa molts anys, perquè també actua a la Festa Major de la Geltrú, mm-hmm. Potser fa 20 o 25 anys que actua cada any, o sigui, a la Geltrú el porten també cada any, i suposo que queden contents, doncs aquí a Cubelles, doncs sempre que puguem el portarem, sempre que ell vulgui també actuar, i doncs sí, doncs, aquesta vegada hem aconseguit que torni a la plaça de la Vila, perquè l'any passat no va arribar temps de que es pogués incloure dintre els actes de la Festa Major i per això el vam haver de fer a l'església parroquial, doncs perquè no teníem la quinta sol per dinar, la quinta sol el posa l'Ajuntament. I aquesta vegada doncs torna al lloc on ja havia actuat altres vegades, que és la plaça de la Vila, que penso que és el marc idoni perquè el tipus de cançó que fa, aquí ho tenim, doncs, fa versions el Jacques Brel, el George Brassens, el Mustaki, el Aznavour, el François Hardy, també fa cançó catalana, fa versions de Lluís Llach, del Maria del Mar Bonet, dels Manel o de Sau. Bé, penso, doncs, repeteixo que la plaça de la Vila és el lloc idoni i a més, doncs, cap a dos quarts d'onze de la nit. Esperem que faci una miqueta de fresqueta.
0: Bueno, fresqueta també... potser seria massa, però menys calor, com a mi.
1: Però almenys no quedarà com l'any passat allà a l'església, que pobre va quedar... Bueno, els espectadors, doncs, també déu-n'hi-do, però ell, que era el que s'havia d'esforçar amb el cant i tot això, va quedar com si s'acabés de dutxar.
0: Clar.
1: I això és aquest diumenge, dia 16, a dos quarts d'onze de la nit, a la plaça de la Vila.
0: Perfecte. I aquesta és la vostra proposta dins del marc de la Festa Major, oi?
1: Exacte, sí.
0: I després, no sé si teniu cap més activitat prevista ara de cara a aquest estiu, principi de...
1: Sí, aquest estiu n'hi ha una d'especial, perquè resulta que el dia 18 d'aquest mes d'agost farà 20 anys que va morir de manera tràgica el Salvador Fonoll, persona molt coneguda al poble, persona molt coneguda al poble, i un dels socis de la nostra entitat ens va dir, home, ara que s'acosta el 20è aniversari de la mort del Salvador Fonoll, tenint en compte doncs, que aquest home va fer moltes coses, va col·laborar amb moltes coses del poble, sobretot en el món de la cultura popular, era el que cantava els couplets amb el cor l'espiga, va ser geganter, vinculat també al món de l'esport, etc etc, a la Festa de la Verema, va dir, home, per què no li feu un reconeixement i tal... Diu, jo proposo que li poseu una placa a la casa on va néixer, al carrer, al passatge de la Soledat, una placa a casa seva, i bueno, ens vam reunir a la Junta dels Amics del Castell i vam dir, mira, hi ha un soci que es diu Salvi Alba, que és un vilanoví cubellenc, que és, va néixer a Cubelles, però resulta que bueno, aquest any va fer el pregó dels tres toms a Vilanova, sí. I malgrat que viu a Vilanova, bueno, està molt sempre a l'aguait del que passa a Cubelles, fins i tot té recopilades doncs, històries de persones del poble, com els del Salvador Fonoll, etc etc, i a soci dels Amics del Castell, i van dir, bueno, aquest el Salvi Alba ens fa aquesta proposta que ens sembla, ho vam trobar bé, i llavors vam demanar permís a l'Ajuntament doncs, per col·locar aquesta placa que serà està prevista per aquest per aquesta setmana, la setmana entrant, el dimarts dia 18 a les 8 del vespre, doncs la col·locació d'una placa doncs en record del Salvador Fonoll. Simplement diu que en aquesta casa va néixer el Salvador Fonoll, bla bla bla, col·laborador, o sigui, em sembla que diu Covellenc de Pro i cantaire, geganter i gran col·laborador de la cultura popular d'aquest poble. Bueno, més o menys una cosa així, és el que diu la placa aquesta, doncs està prevista. Evidentment, a part del permís de l'Ajuntament, tenim també el permís de la família.
0: De la casa, no? I la família, clar.
1: Els cantants de la vida, no? Sí. I bé, això és...
0: I anirà la façana de la, anirà de la façana, casa, sí. Que la gent que passi per allà ho podrà veure.
1: Sí.
0: Perfecte. Molt bé, i seran convidats la família...
1: Tot el poble, la família, la força, perquè a saber si fan allà la façana, si estan obligats a... I després també hem aconseguit que, tot i que els gegants ara estan a l'hospital perquè van caure i tant, estan en reparació, que a més els geganters, la majoria estan de vacances, però hem aconseguit que algun dels geganters que estaran per aquí a Covelles aquests dies, un d'ells, el net del Salvador Fonoll, el Guillem, doncs hem aconseguit doncs, que portin la geganta allà, la presència de la geganta doncs, també farà patxoca, tenint en compte que ell era especialista en fer ballar l'assumpte.
0: Perfecte. Serà un acte doncs, ja posterior a la festa major, sí, i de record d'aquesta doncs, persona que va estar precisament vinculada, no, això, a la,
1: sí,
0: la cultura,
1: de la cultura popular.
0: Molt bé, i ja suposo que començareu a treballar ja després de l'estiu en sí. les activitats de
1: tardor. Sí, les habituals. Ja tenim prevista alguna exposició al mes d'octubre, conferències, una sortida a França de 2 o 3 dies... I, bueno, més o menys, doncs, les activitats habituals que anem fent.
0: Doncs seguirem informant també de les activitats que ofereixen des del grup d'estudis covellencs amics del Castell, també des de Ràdio Covelles, de l'agenda més pròxima. Tenim, doncs, aquest diumenge el concert i qui vulgui, doncs, aquest article i, a més, doncs, com dèiem, la col·locació de la placa el dimarts 18. Moltíssimes gràcies, doncs, Joan Vidal, per atendre'ns. Que vagi molt bé.
1: Al contrari, gràcies a tu, Pau. Vinga, adéu, bon dia.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Covelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocovelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant al 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.
0: Aquest cap de setmana reposem el programa que havia d'haver sortit l'11 de març de 2023 i que a causa del ciberatac que va patir Ràdio Cubelles també amb l'Ajuntament, no es va poder emetre.
1: Comencem la música ja escoltant una sardana de 1987 del compositor Miquel Tudela, La plaça de les Eres, i l'escoltarem amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

0: ha estat la sardana La plaça de les Eres, de Miquel Tudela, amb la Copa Sant Jordi.
1: Tot seguit escoltarem una sardana del compositor Josep Saderra, Ombres d'amor, amb la Copla La Principal de la Bisbal.

0: era la principal de la Bisbal amb Ombres d'amor, de Josep Sederra.
1: A continuació, escoltarem una magnífica obligada per a dues tenores, del 2019, que l'autor francès Xavier Cassanyes va dedicar als dos intèrprets de tenora de la cobla La principal de la Bisbal, Ferran Mias i Jordi Carreras, bisbalencs de cor immens. I l'escoltarem amb aquesta cobla i amb els dos solistes.

0: Acabem d'escoltar Bisbalencs de Connie Mentz, una espectacular obligada per a dues tenores, amb els dos grans solistes, Ferran Mias i Jordi Carreras, de la principal de la Bisbal.
1: Aquest cap de setmana, a la part central del programa, escoltarem algunes de les sardanes que es van interpretar al tradicional concert de vigília de plec de Tossa de Mar del mes d'octubre del 2022. És una segona selecció que fem del repertori d'aquest concert. Comencem amb el compositor Conrad Saló i una obra del 1976, l'Albert i en Cesc, que en aquesta ocasió interpretarà la cobla La Principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar l'Albert i en Cesc de Conrad Saló amb la principal de la Bisbal i tot seguit amb la ciutat de Girona tenim un títol de 1947, Noces d'argent de Bartomeu Vallmajor.

ha estat la sardana Noces d'argent, de Bartomeu Vallmajor, amb la cobla Ciutat de Girona. A continuació, una sardana de tenora del 1962, de Lluís Cotxo, El meu jo, interpretada per la cobla Montgrins.

Hem escoltat la Cobla Montgrins amb una sardana tenora de Lluís Cotxo, El meu jo. I ara ens acompanyarà la Cobla Marinada amb una obligada tenora i fiscorn de l'any 1967 del compositor Ricard Viladesau, Cor Gironins.

era una obligada de tenora i fiscorn, cors gironins, del gran tenora i compositor Ricard Viladesau, amb la Cobla Marinada. A continuació, una composició estrenada al concert del 2022 a Tossa, que Josep Cassú va dedicar a una metgessa d'aquesta localitat, Gentil Tossenca, que serà càrrec de la Cobla Ciutat de Girona.

Hem escoltat la cobla Ciutat de Girona amb la sardana Gentil Tossenca del compositor i director Josep Cassó. I tancarem aquesta part del programa dedicada al concert del 2022 de Tossa de Mar amb el compositor Josep Serra i Bonal i una obra de tenor de 1903, La reina de les flors, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya.

0: continuació presentem l'espai del concurs La Sardana de l'Any. Escoltarem les sardanes de l'eliminatòria d'aquesta setmana i, si ho desitgeu, podeu votar la vostra preferida a la web d'aquest concurs www.lsda.cat o bé ho podeu fer a través del telèfon de la Confederació Sardanista de Catalunya 93 319 76 37. La guanyadora de la setena eliminatòria ha estat la sardana Els colors de l'estany, d'Anna Abad.
1: La Confederació Sardanista de Catalunya presenta la sardana de l'any. Vuitena eliminatòria. Sardana número 1. Balanyà, més de 1000 anys d'història. De Carles Santiago. Cobla principal de la Bisbal.

Sardana número 3. Casino castellarenc, 1888, de Jordi Feliu Horta. Cobla principal del Llobregat.

0: Amics sardanistes, arribem al final del nostre espai i ens hem d'acomiadar fins la setmana vinent. Aquest cap de setmana hem escoltat algunes de les sardanes que es van interpretar al concert de vigília de plec de l'octubre del 2022 a Tossa de Mar. Agraïm, com sempre, la vostra atenció i us animem que continueu escoltant els caps de setmana aquest espai de Ràdio Cubelles dedicat a la sardana.
1: Acabarem el programa d'avui amb el compositor i intèrpret de flabiol, Lluís Buscarons, de qui el mes de febrer es complien 110 anys del seu naixement. Ho farem amb una bonica obligada de flabiol del 1992, un flabiolaire al nostre poble, que serà a càrrec de la Cobla Sant Jordi. Posarà el punt i final a aquest programa. Bon cap de setmana a tots i totes des de Dansa Viva, l'espai sardanista de Ràdio Cubelles.

Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles. Soc la Francesca Sol i això és l'Hora dels Clàssics, un programa setmanal dedicat a la música clàssica, música immortal i intemporal de sempre, que espero que us agradi escoltar, i per això doncs, he fet una selecció de peces que crec que poden ser adients i agradables per acompanyar-vos a aquesta estona, sigui diumenge, sigui dilluns al vespre o a l'estona que vosaltres decidiu escoltar aquest o qualsevol altre programa, el podcast de la ràdio. Doncs gràcies per ser aquí i comencem amb l'Hora dels Clàssics.

Per començar el programa tenim el compositor Franz Schubert, un fragment de la sinfonia número 8 en si menor, la incompleta, el primer temps. L'interpreta l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, la OBC, dirigida per Franz Paul Decker.

Hem escoltat el primer temps de la simfonia número 8 en si menor, en completa, de Schubert. I a continuació, de César Franck, les variacions simfòniques. Estan interpretades per la Filharmonia Orquestra, dirigida per Herbert von Karajan, i el pianista solista és Walter Gieseking.

eren les variacions simfòniques de César Franck amb el pianista Walter Gieseckin i la Filharmonia Orquestra dirigida per Herbert von Karajan. A continuació escoltarem dues àries d'òperes de Puccini amb la soprano Amarilli Nizza. L'acompanya a l'orquestra del Borac Teatre d'Ostrava dirigida per Gianluca Martinengi. És de Sora Angelica, l'àrea Sense Mama, i de Giannis Kiki, popularíssima, el O mio bambino caro.

Hem escoltat dues àries de Puccini amb la soprano Amarilli Nizza. A continuació tenim una peça de sarsuela. Haig de rectificar un error que vaig tenir la setmana passada, que vaig presentar una peça de sarsuela, la cançó hongaresa, i en aquell moment vaig dir que era de la Revoltosa i no és així. És d'Alma de Dios. Queda rectificat, doncs. Ara, de la Revoltosa de Roberto Chapí, escoltarem el Preludi amb la English Chamber Orchestra dirigida per Antoni Ros Marbà.

era el preludi de la revoltosa de Ruperto Chapí i a continuació també amb sarsuela del compositor Amadeu Vives escoltarem una romança de la Doña Francisquita amb la veu de Josep Carreras. L'orquestra és la English Chamber Orchestra dirigida per Antoni Ros Marbà.

Era una romança interpretada per Josep Carreras a la sarsuela Doña Francisquita d'Amadeu Vives. I hem d'anar acabant el programa. Ho farem amb el compositor Christoph Willibald Gluck amb l'obertura de la seva òpera Ifigenia in Aulides. L'interpreta l'Orquestra Simfònica de Nuremberg dirigida per Henny Adolf.

la selecció d'avui de l'Hora dels Clàssics. Us espero la setmana vinent a aquest programa dedicat a la música clàssica de Ràdio Cubelles. Bona setmana!

0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

No hi ha illa més difícil que aquella on ens quedem sols amb nosaltres mateixos. Amb aquesta idea podem entrar en el llibre d'avui, una aventura que sembla parlar de naufragis, cabanes i tempestes, però que en realitat ens porta davant d'una qüestió molt més profunda. Què queda d'una persona quan ho perd gairebé tot? Benvinguts a Entre Històries, un espai literari de Ràdio Cubelles. Soc Javier Adeva i, en aquesta entrega, obrirem les pàgines d'un dels grans mites de la literatura d'aventures, Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Una novel·la que parla sobre supervivència, por i reconstrucció personal, però també sobre la manera com una societat mira el món, els altres i la idea de civilització. Vet aquí que una vegada hi havia un home anomenat Robinson Crusoe, que no volia seguir el camí tranquil que la seva família li proposava. El seu pare li recomana una vida segura, però Robinson sent la crida del mar. Vol marxar, veure món i construir el seu propi destí. Aquest desig d'aventura el porta a embarcar-se diverses vegades, fins que un naufragi el deixa sol en una illa aparentment deserta. A partir d'aquí, la novel·la canvia de ritme. Ja no es tracta només de viatjar, sinó de resistir. Robinson ha de rescatar eines del vaixell, construir un refugi, aprendre a sembrar, domesticar animals, mesurar el temps i transformar el caos en una forma d'ordre. Durant anys, la seva vida queda marcada per la rutina i la solitud. Escriu, observa, compta els dies i interpreta cada accident com una prova. L'illa es converteix en presó, casa, taller, i Robinson no només lluita contra la gana o el clima, lluita contra la por, el silenci i la possibilitat de perdre la seva identitat. La història fa un gir quan descobreix petjades humanes i, més endavant, salva un home a qui anomena Divendres. Aquesta trobada trenca la soledat absoluta i obre una relació complexa. Companyia i amistat, però també desigualtat, domini i mirada colonial. Finalment, aconsegueix abandonar l'illa, però torna al món com algú diferent. Ha sobreviscut, sí, però la supervivència també l'ha transformat en un nou Robinson Crusoe. Aquesta obra és molt més que una novel·la de nàufrags, publicada l'any 1719. És aquesta una història sobre com l'ésser humà intenta imposar sentit a

un entorn que no controla. Robinson arriba a l'illa sense comoditats i sense futur aparent, però converteix la necessitat en mètode. Robinson és el centre absolut d'aquesta novel·la. Al principi és inquiet, tossut i impacient, ja que vol escapar de la vida que altres han imaginat per ell. Però a l'illa es veu obligat a canviar per nassos. Es torna observador, pràctic i disciplinat. La seva grandesa no és la força física, sinó la capacitat d'aprendre. Cada objecte salvat del naufragi, cada eina i cada llavor són una petita victòria contra el desastre. Però Robinson també és un personatge amb ombres. La novel·la mostra el seu enginy i la seva fe, però també una mentalitat pròpia del seu temps. Per exemple, quan coneix a Divendres, sovint el mira des d'una posició de superioritat. Aquest personatge és fonamental perquè trenca la rutina del protagonista. Fins que apareix, l'illa és una conversa d'un home amb la seva por. En Divendres entra una presència humana que aporta companyia, lleialtat i una altra mirada. Sense ell, la novel·la seria només resistència. Amb ell, també es converteix en una història de contacte, dependència i conflicte moral. A Entre Històries, entenem la literatura com un punt de trobada, ja que una història pot continuar vivint en una pel·li, en un còmic o en una cançó. I ara que estem en el moment musical, si tractem Robinson Crusoe, la cançó triada és Survivor, de Destiny's Child. El vincle és directe per al títol, però funciona sobretot pel que transmet, la idea de continuar dempeus quan tot sembla haver-se enfonsat. Robinson no és un superheroi, sinó un home que té por, s'equivoca i necessita reconstruir-se a poc, per això connecta també amb Survivor, ja que tant la novel·la com la cançó parlen de resistir després del cop, no com una victòria fàcil, sinó com una suma de petits gestos. Llevar-se, construir, reparar, esperar, fins a descobrir de què ets capaç. Així que, sense més dilació, intro música.

una obra tan coneguda com Robinson Crusoe ha tingut moltes reinterpretacions, ja que el seu esquema és molt potent i reconeixible. Una persona queda separada del món, ha d'aprendre a viure amb gairebé res i acaba descobrint que la supervivència també és una prova moral. Una de les versions que val la pena comentar és la pel·lícula de 1997 protagonitzada per Pierce Brosnan. Aquesta adaptació converteix a Robinson en un home atractiu, turmentat i que ha d'enfrontar-se a una illa hostil i a la seva pròpia culpa. La pel·lícula accentua el drama i la relació amb divendres, mentre que la novel·la dedica molt més espai a la rutina i la reflexió. En pantalla, la supervivència necessita imatges fortes com tempestes o paisatges salvatges. En el llibre, en canvi, el gran conflicte és més filosòfic, ja que trobem un Robinson que pensa, calcula i busca sentit al que l'ha succeït. Per això, les adaptacions poden ser una porta d'entrada a la història, però no substitueixen la riquesa del text de Defoe. Fins i tot, pel·lícules com Naufrago, amb Tom Hanks, veuen d'aquest mateix mite, algú separat del món que ha de decidir si es rendeix o torna a començar. Avui ens hem endinsat en les pàgines de Robinson Crusoe, una història que va molt més enllà de la imatge d'un home sol en una illa, ja que parla més del desig d'aventura, de les conseqüències de marxar, de la por o la solitud. Hi ha que destacar que Robinson sobreviu perquè aprèn a aprofitar el que té i no espera que el món sigui just. Potser aquesta és la gran força que ens vol ensenyar Defoe, que és mostrar que sobreviure no és només continuar respirant, sinó continuar sent algú quan tot el que coneixes ha desaparegut. Gràcies per acompanyar-me en aquesta travessia literària. Ens retrobarem la setmana vinent a Ràdio Cubelles, en directe i en format digital, i a la tarda també a Spotify. Fins a una altra, aquí, a Entre Històries.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio Cubelles. Què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles.

ja no hi serà. No pensis més, aixeca el passi, que et sorprendrà. Si el cap et dona voltes i no saps on anar, davant d'avui infinits camins que un dia hauràs d'explorar. Inspira, expira, al davant tens tanta vida. Respecta, t'estima, ets la cosa més bonica. I si torna a la baixada, si alguna cosa falla, tria, equivoca't i torna a començar.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Un programa conduït per Elisabet Molet.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: A Cubelles, bar restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat en paelles, fideuà, arròs negre, caldosos i tapes variades. Per esmorzar, dinar o sopar, vine al restaurant Armengol de Cubelles, al carrer Àngel Guimerà 8, al telèfon 93 688 59 59. A Cubelles, bar restaurant L'Armengol.

De Més Enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De Més Enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, admirables amigues i admirables amics, éssers vius, sensibles i intel·ligents que us afegiu aquesta setmana a la nostra cingladura sonora estiuenca de dues hores. Salutacions i abraçades de Belén Lozada fent quan pot un cop de mà i d'un servidor davant del micròfon, éssers vius que us agraïm profundament la vostra atenció. En aquesta segona edició estiuenca de 2026 tindrem un programa quasi íntegrament català, però al final amb dues propostes que ens són igualment ben properes. Iniciem el trajecte a la comarca del Maresme amb un duet de folk contemporani. Després cap a la ciutat de Valls amb un altre duet, en aquesta ocasió d'allò més clàssic. Després tornem cap al Maresme, concretament a la seva capital, amb una proposta ideal per a ballarengues. A continuació, un jove quartet de...

infinitat de llicències interpretatives sense soscavar l'esperit tradicional. Amb Quorum, segon àlbum de Dioda, en Joan Torrentó al violí i en Pau Mainé a la guitarra, fan un pas endavant amb tot de composicions pròpies, instrumentals, seguint el seu aire els estils més clàssics del folk, però donant-les un aroma molt personal i inconfusible. Escoltarem sense pausa 5 perles de Quorum, el nou àlbum de Dioda: Ofrena, Dolç, Arranca, Extraperlo i Abril.

marxem a contrades tarragonines amb la següent presentació d'avui en el terreny del folk català, concretament a Valls, capital de l'Alt Camp. Allà fa quasi 3 dècades que el duet Punt de Malura, fundat el 1998 i format per Cristina Buixadera i Jordi Inglada, donen vida i refresquen les tradicions musicals de la nostra terra utilitzant només instruments propis del folklore autòcton. El sac de gemecs, el flabiol, la tarota, la percussió i el guitarró són els estris que Punt de Malura emprèn en el disc homònim editat el passat mes de maig pel segell Duplicat. Ja sabeu que ens agrada molt la innovació i la gosadia, però ni més ni menys que la música de pura arrel, aquella que transmet de manera diàfana els sons populars que han sobreviscut al llarg dels segles. Ara és fàcil, la música s'enregistra i queda per a la prosperitat. Però els sons tradicionals, però, han sobreviscut durant segles només amb la transmissió intergeneracional. 28 anys de bagatge no se solen celebrar, cosa prou absurda, perquè quan un projecte musical de qualitat sobreviu tant de temps, és com per celebrar efemèrides any sí i any també. Us deixim amb 5 delícies de pur folk català del disc homònim dels ballencs Punt de Malura. Contradansa 4, Ball Cerdans, Contrapàs dels Nans, Ball de bastons antics de l'Arbós i Ball Pla i Correbou.

Avui, la nostra segona edició estiuenca, ens estem regalant els sentits. A veure si hi ha sort i alguns turistes ens casen per les zones hercianes o l'espai cibernètic i aprenen una mica sobre el panorama actual del folk català. Tornem tot seguit a Mataró, capital del Maresme, amb una proposta amb la qual tornem al territori dels sons d'aromes folclòrics autòctons presentats en fesomies contemporànies. La Coixinera presenta nou disc i nou espectacle. Quanta ballera! Un sarau que transforma la música d'arrel catalana en una experiència viva, festiva i compartida. Òbviament apta, com diu clarament el títol de l'àlbum, per a aquelles i aquells que gusten de saltar i fer voltes al ritme del folk del segle XXI. Alba Logan amb gralla, viola de roda i coixinera, Ariadna Cabeza amb baix elèctric i veu, Dani Álvarez amb flabiol i tamborí, acordió diatònic i veu, Fèlix Jurado amb tarota, gralla i veu, Jaume Punsol amb guitarra i veu i Oriol López amb bateria i veu. Aquest és el nucli de la Coixinera, que en el disc Quanta Ballera han comptat amb col·laboracions de gran nivell, la d'Helena Culleré amb la tenora i la de Jordina Blanc com a balladora. Cal destacar de la Coixinera que els seus rampells contemporanis van en la direcció inequívoca del rock. Ho comprovarem tot escoltant quatre peces fabuloses de Quanta Ballera: La Bolangera d'en Pitarro, Quanta Ballera, Polca de les Gitanes de Cardedeu i Jota de les Gitanes d'Arenys de Munt.

En una edició de Messenger, en la qual el folk català ha de ser el principal protagonista, era del tot impossible que no us mostréssim alguna de les sensacionals edicions discogràfiques recents del segell independent mataroní Microscopi, comandat pels amics Carles Moreno i David Mullor, els que algú en algun moment els haurà de fer un monument com a revitalitzadors de la música, no només del folk, no només de formacions catalanes, també de propostes d'altres contrades i en territoris estilístics com el jazzístic, la cançó d'autora o d'autor i d'altres. Anem amb la segona de les tres edicions de Microscopi que avui tenim entre mans. Folk d'Estreradi, el més nou del quartet Trèvol, formació nascuda en àmbit urbà, a la qual la seva urbanitat no els impedeix defensar-se amb molta traça en l'espai del folk, que, potser de manera errònia, tendim a relacionar només amb el món rural. El quartet Trèvol, entre l'Extraradi de Barcelona i la Catalunya Nord, està format per Leoni Martet amb Flavio Oliveu, Bernat Garcés amb teclats i veu, Martí Flet amb bateria, percussions i veu i Laia Gluck amb gralla i veu, la més mediàtica i coneguda dels quatre per la seva participació en un programa de ràdio i televisió ben brillant, com és La Renya, la Renaixença. Cal dir, a més, que per aquesta edició discogràfica Trèvol han comptat també amb un munt de músiques i músics col·laboradors de nivell superb. Bé, ens estem enrotllant massa, potser, així que anem sense més dilació a xalar amb quatre fenomenals peces del folk d'Estreradi, el nou disc de Trèvol, Pas doble dels turistes, Escaulets, cantada en aranès, L'Opardal i Granaïna de Montaverner.

Anem ara amb la tercera i última edició discogràfica dels nostres bons amics del segell Microscopi, una proposta amb la qual deixarem enrere el territori del folk pur o contemporani per entrar en una dimensió diferent. Pensaments, el nou treball de Trio Tico, és una obra on música, pintura i poesia es troben fins a convertir-se en un únic paisatge emocional. Més que un disc, Pensaments és una experiència immersiva i contemplativa construïda a partir del diàleg entre l'univers sonor mediterrani de Trio Tico, les aquarel·les de Lluís Bruguera i els versos íntims d'Arnau Sargatal. El resultat és una obra delicada i profundament evocadora que convida a escoltar amb calma i deixar-se portar pels petits detalls. El moviment lent de les flors, la fragilitat de l'aquarel·la expandint-se sobre el paper o el brunzit d'una abella travessant el silenci. Trio Tico crea un llenguatge musical subtil i orgànic que combina música mediterrània, world music, jazz i flamenc per construir una sonoritat pròpia, càlida i contemporània. El projecte està format per Carlos Coronado a la guitarra, Guillem Soler al baix i Jordi Morell a la percussió. N'escoltarem quatre estupendes composicions sense aturador: joia, entusiasme, serenor i dualitat.

amb les 5 presentacions que hem fet fins ara ja ens hem polit tota la música parida en terres catalanes que teníem a la nostra discoteca pendent de mostrar-vos. Ara, però, no anirem massa lluny, perquè visitarem un cop més la localitat a la cantina de Villena, de la mà del seu artista més internacional, el genial i ultraprolífic compositor i guitarrista Luis Jiménez Amorós. El bo de Luis és tan prolífic que, de fet, ja ho devem haver explicat tot sobre ell, així que us traslladarem de manera literal el que diu ell mateix sobre Macamatic volum 2, un àlbum que ens ha enviat directament només 3 mesos després que ens fes arribar el capítol anterior d'aquesta obra centrada en les músiques del cor del continent asiàtic. Macamatic és el capítol centroasiàtic del treball del ja recorregut de Luis Jiménez Amorós al voltant de la revitalització del cançoner popular villenense, un cançoner poc documentat del llevant espanyol. Trous, cants de pandorga, malaguenyes, marxes mores, romansos... Continua i amplia la seva aclamada sèrie de Unknown Spanish Levant, enregistrada a Egipte, Brasil, Alemanya i Espanya, portant aquests repertoris ibèrics perifèrics al diàleg amb les tradicions del Makam i el Shash Makam d'Uzbekistan, Kirguizistan, Kazakhstan i Tajikistan. Gravat in situ a músics de gran mestratge, principalment a Bukhara, Tashkent, Dushanbe, Bishkek i Almaty, durant el 2025 i el 2026, Macamatic volum 2 de Luis Jiménez Amorós conté peces formidables com Sobre la marxa, Jaúl Cafajo, Macan i Lee River.

Si hem viatjat fa un moment uns centenars de quilòmetres, no gaires, cap al sud, ara farem el mateix en direcció nord per situar-nos en la ciutat provençal de Montpellier. Història és el nou àlbum de Tonino Baliardo, interpretant en aquesta ocasió peces dels mítics Gypsy Kings, la banda que ell mateix va fundar l'any 1987, fa gairebé 4 dècades. Els Gypsy Kings han estat el fenomen musical rumbero més internacional de la història. Amb el seu debut discogràfic homònim, de manera insospitada, van conquerir els mercats del Regne Unit, els Estats Units i molts altres països del planeta. Guanyadors d'un Grammy, Gypsy Kings no han deixat mai l'activitat, tot i que ara es dosifiquen de manera diferent, continuen en la palestra. Ara, amb les cançons estupendes de Història, un disc editat el passat mes de maig que continua en la línia del que els ha fet triomfar el món sencer, adornant el seu so flamenc i rumbero amb influències llatines, traces pop i tocs de reggae i jazz. Tonino Baliardo, ara acompanyat pels seus fills Coso i Miquel, ens delectarà fins al final d'aquesta edició estiuenca número 69 amb algunes de les peces del seu nou treball discogràfic, Senyorita, Història, Primavera, El Campo, amb un fragment de la lletra en català, No soy rico i Big Bang. Sonaran tot seguit i sense pausa. Som a la vostra disposició a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Ràdio Cubelles.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Què tal, com estem? Salutacions cordials. Moltes gràcies per seguir atents a la sintonia del Rock and Classics. Seguim amb monogràfics dedicats a un any en concret de la dècada dels 80, on recordarem a cada programa els grans èxits que van sonar aquell any. I en aquest programa repassem els èxits de
3: 1981.
2: Com aquest que ja sona, de la mà de Depeche Mode. I Just Can't Get Enough, un dels seus primers èxits.

0: Uns joveníssims Duran Duran triomfaven el 1981 amb un dels seus primers èxits, Girls on Film. Què passava el 1981? Doncs que hi va haver a Espanya el cop d'estat, el 23F. També hi va haver el primer vol del transbordador espacial Columbia. Entre naixements podem destacar dos futbolistes, Zlatan Ibrahimovic, futbolista suec, i el camerunès Samuel Eto'o. Algunes de les efemèrides de l'any 1981.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock en Clàssics, amb Esteve Llop.

Als 80, una dècada interessantíssima per la música heavy. Aquesta, una de les seves bandes representants de l'any 1981, Blackfoot, i amb el tema Dry County. Seguim amb un altre tema heavy que sonava aquell 1981, de la mà dels Blue, Oyster Cult, i aquest Burning For You.

0: 3, 4.
1: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
2: Arriba una nova edició de Hot Dance 80 a la vostra sintonia preferida. Avui, a la història de la música dance, tindrem Gala Rizzato, els números 1 de la Billboard. Tindrem una cançó que va ser el cinquè single que es va editar d'aquest treball discogràfic anomenat The Wall, de la formació Pink Floyd. I la resta del programa ens dedicarem a escoltar cançons editades per la discogràfica Memory Records. Això vol dir que avui a Hot Dance 80 el dedicarem a l'Italo Dance. Gala Rizzato va néixer a Milà el 6 de setembre de 1975. Coneguda simplement com a Gala, és una cantant i compositora italiana, en un artista de culte d'Eurodance que va desaparèixer de l'escena en el cim de la seva carrera. Va llançar l'àlbum Coming to My Life el 1997 amb èxits com Freed from Desire, que és amb el que comencem avui la història de la música dance.

La cançó que estem escoltant, Freed From Desire, fou un èxit mundial, seguit de molts més senzills d'èxit, sobretot a Europa. Va realitzar una gira per Europa on va acompanyar-la el ballarí de flamenc Rafael Amargo, sobretot per la posta en escena del senzill Come Into My Life.

Després d'una llarga pausa en la seva carrera, el 2005 va llançar un nou senzill, Faraway, que va aconseguir el número 5 a Grècia.

Benvingudes i benvinguts a Hot Dance 80, el programa dance de dècades anteriors que sona a la teva FM preferida. Hem començat amb Baby's Gang i Happy Song, una cançó del 1983. I seguim ballant al ritme de Brian Eyes amb Talking to the Night, avui a Hot Dance 80.

Hem començat parlant a la nit Talking to Dread i anem a escoltar ara un que va ser el primer single del projecte de Cyber People, que va néixer el 1984 de la mà de Memory Records i del seu creador George Espanya. Es va editar el 1984.

Això és el que va editar Cyber People el 1984, però un any més tard varen editar això i varen tenir èxit a tot arreu.

0: Hot Dance 80 amb Josep Maria Jurado.
1: Deep Lake arriba a la pista central de Hot Dance 80, un fascinant projecte musical italo-disco creat per Antonello Gabelli, nascut a Parma. Va iniciar la seva carrera com a músic a finals dels anys 60. El segell Do You, de Duke Lake, llançat el 1983 sota el segell Memory Records, representa un capítol important a la història de l'Italo Dance. Aquesta peça arranjada i composada per Ottavio Bacciocchi i Antonio Gabelli fou gravada a l'estudi Master 33 de Cremona.

Avui Hot Dance 80 dedicat a la música italo de la mà de la discogràfica Memory Records. I els propers a trepitjar Hot Dance 80 són Baby's Gang, una banda italiana de pop adolescent formada a Itàlia del 83. El grup estava composat per 13 adolescents liderats per la futura estrella de l'Italo Disco, Ivana Spagna.

un altre totxo a la paret és el títol d'una cançó del grup britànic de rock progressiu Pink Floyd, composada per Roger Waters, baixista i segon vocalista de la banda. Dividida en tres parts, part 1, part 2 i part 3, aquestes es varen incloure amb l'àlbum The Wall, el mur, editat el 1970.

varen desbancar Queen amb Crazy Little Thing Called Love. Els Queen van estar 4 setmanes al número 1 i els Pink Floyd 4 setmanes més, des del 22 de març de 1980 fins al 12 d'abril d'aquell any.

0: Brando és el pseudònim d'Horacio Brillo. Va néixer a Catània el 15 de setembre de 1969. Cantautor, guitarrista i productor discogràfic italià. Estàs sintonitzant Hot Dance 80.
1: WhatsApp del programa Hot Dance 80. 626 440 111.

Com diem sempre a Hot Dance 80, et posem els números 1, els número 2, els número 3. No vol dir que enregistrant un tema a una companyia discogràfica important arribis a ser el número 1, perquè és el cas de Phil Grant, que està bé, però no va ser un número 1 com la cançó que anem a escoltar tot seguit a Hot Dance 80. Ell sí, ell és Ken Laszlo, el seu nom real és Gianni Coraini i és original de Mantova. El 1984, amb el tema composat per Sandro Oliva i publicat per Memory Records, va aconseguir un número 1, com també ho aconseguia amb Don't Cry, amb Tonight, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recorda, estar sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa de música dance de dècades anteriors, i que ens pots demanar la música que vulguis dedicada a aquest tema al 626-440-111. Tonight!

que arriba l'època dels refredats. Ell ens avança un bon refredat, un refredat anomenat Disco Van. Ell és Scotch.

0: Hot Dance 80 amb Josep Maria Jurado.
1: I anem ara a viure una altra vida amb Cano i aquest seu Another Life, l'altra vida. Això és Hot Dance 80 des de la pista central de la teva FM preferida. Ens pots escoltar a les quatre províncies: Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona. Tot i que per desgràcia no es pot escoltar tot Catalunya.

la música de Cano, Another Life. Un tema que el 1983 va ser èxit a Suïssa i Alemanya. I anem a escoltar un que va ser número 1 a Espanya.

anem a acabar aquesta edició de Hot Dance 80 amb una cançó que és molt lenta, però anem a veure aquest remix que han fet els New Life Generation, a veure què li han fet al passar per la batedora. Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció Sergi Bautista i Navarro, des de la coordinació tècnica i musical Barbarroja Show, i aquí dirigint, editant i presentant Josep Maria Jurado. Serà fins a la propera. Adéu-siau.